0: la música.
1: Cuando la noche se apaga.

creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació. Ahora y su

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions sense incidències destacades a les rondes, a la C-17 a Mollet del Vallès, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, a la P-7 també a Barberà del Vallès, a la C-58 a Montcada, a la C-31 a l'Hospitalet de Llobregat, a la B-24 a Pallejà, a la C-32 a Castelldefels i finalment a la B-23 a Sant Just d'Esvern, a banda també tallada a la C-60 a Argentona per obres en tots dos sentits de la marxa. I Rodalies recupera avui progressivament el seu servei ferroviari habitual al Garraf, un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf. Es restableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud, i també l'R15, una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del pla alternatiu es mantenen durant tot el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Es tracta de la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà també amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i avui també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I de fet, Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació recomana fer teletreball i tot i així, Ramon Alexandre Salvat, que és secretari de la secció del dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir-ho i ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
2: En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda, com són els entorns de la catedral i també de l'estadi olímpic Lluís Companys. Justec, CGT, CNT, COS i la Intersindical preparen una manifestació a Barcelona el proper 14 de juny per reclamar canvis en l'educació pública. La protesta sortirà des dels Jardinets de Gràcia i vol implicar també les famílies i la societat. A més, els sindicats mantenen la vaga també de demà, coincidint precisament amb la visita del Papa, però les mobilitzacions començaran a les 9 per tal de no afectar les proves de les PAU. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home en un tiroteig aquest diumenge al vespre al barri de la Zona Franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 al carrer de la Mineria, on la víctima ha rebut un tret i ha acabat morint malgrat els treballs de reanimació.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, un accident dificulta la circulació a la C58 a Terrassa amb vehicles al voral. També una avaria, en aquest cas a la B10, a Santa Coloma de Gramenet, deixa un altre carril tallat i dificulta encara més la circulació en aquesta via. A banda, retencions a la P7, a Barberà del Vallès, a la C58 a Montcada, a la C31 a l'Hospitalet, a la B24 a Pallejà i a la C32 a Castelldefels. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui progressivament el servei habitual al Garraf. Un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf, es restableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15 una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del pla alternatiu es mantenen durant tot el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I Lleó XIV oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques, més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i avui també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I, de fet, Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació recomana fer teletreball. Tot i així, rebon Alexandre Salvat, que és el secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir-ho als seus treballadors. Ho ha explicat avui a la xarxa.
2: En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda, com són els entorns de la catedral, volíem dir també de l'estadi olímpic Lluís Companys. I la Generalitat ha posat en marxa el PEREMCAT, un pla pioner per recuperar els ecosistemes marins del litoral català amb l'objectiu de restaurar els hàbitats degradats abans del 2030. El projecte, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, se centrarà en algues, praderies, marines, rodolits i també fons de coraligen. Els primers treballs de diagnosi ja han començat a la Costa Brava i serviran per identificar les zones més afectades i definir també les actuacions de restauració i conservació. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Lleó 14 oferirà en una estona un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 s'ha pogut reunir aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I Barcelona es prepara de fet per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions en la mobilitat i també un increment de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació es recomana fer teletreball. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts clau, com són els entorns de la catedral i també de l'estadi olímpic Lluís Companys. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estenarà a biblioteques municipals d'arreu del país. Avui la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar i d'això n'ha parlat avui a la xarxa l'Irene Lameiro, que és bibliotecària i també delegada sindical de la CGT.
2: A la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics, tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni.
1: El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. I en mobilitat, un accident a l'AV30 a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla hores d'ara un carril i provoca lentitud. També una avaria a l'A2 a Vilassana, deixa un altre carril tallat, direcció Barcelona i finalment una segona avaria, en aquest cas a l'AV10 a Santa Coloma de Gramenet, també deixa un altre carril tallat en aquest punt. I a banda, avui Rodalies recupera progressivament el seu servei ferroviari un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf. Es estableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15, una setmana abans del previst, i això, els autobusos del Pla Alternatiu per Carretera es mantenen durant el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments del discurs del Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. En aquests moments, fa tot just uns minuts, que ja ha començat el seu discurs, després que la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, li donés les gràcies i la benvinguda al Congrés. Escoltem ara aquesta connexió en directe.
2: En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes?
1: Bé, aquesta és la primera vegada que fa un discurs un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha reunit també aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha aprofitat la trobada per regalar-li un bonsai d'olivera com a símbol de pau i de diàleg. Paral·lelament, també el primer denunciant d'abusos sexuals de l'Albadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat el govern espanyol de mantenir al calaix la llei d'imprescriptibilitat per no molestar el pontífex durant la seva visita. En aquest context, ha reclamat des de l'Anunciatura Apostòlica a Madrid la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i ha demanat als partits que defensin la tramitació de la norma al Congrés. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es noten diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda del Papa. A Sants Montjuïc, per exemple, ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. També es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau d'Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies del transport públic, com els trens de l'R2 Nord, i en les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, a l'APC l'incendi d'un vehicle provoca retencions i també un carril tallat a Vilobí d'Onyà. També un altre accident, en aquest cas a la B30, a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla un carril i provoca lentitud. Finalment, una avaria a la 2 a Vilassana també deixa un altre carril tallat direcció Barcelona.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Fa només uns minuts que s'ha acabat el missatge que Lleó XIV ha fet al Congrés dels Diputats. Allà el Papa ha llançat un contundent missatge contra l'avortament i també l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: Un papa que ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions i a defensar els drets dels immigrants. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica fa un discurs al Congrés on també ha parlat la seva presidenta, una Francina Armengol, que reclama la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que ha agraït la presència del pontífex en un hemicicle que ha comptat amb la presència, volíem dir, també del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez i del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics com el català Salvador Illa i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni Felipe González. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions de la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i estacionament. A l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau de Sant Jordi i també els principals vials de la zona. També a Ciutat Vella hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i el Palau Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies de transport públic com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama també una actualització profunda del model bibliotecari català. I la Policia Nacional ha desarticulat a GURB un grup criminal que falsificava empadronaments per facilitar reagrupaments familiars irregulars. L'operatiu s'ha saldat amb 8 detinguts, entre ells el presumpte líder d'aquesta trama. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Antena Caro. Marcant el teu ritme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El papa Lleó XIV ha aprofitat el seu discurs al Congrés dels Diputats per reclamar una gestió més humana de la immigració, defensar la pau i el diàleg i rebutjar la crispació política mantenint el mercat perfil social que ha exhibit durant la seva visita a Espanya. Escoltem les seves declaracions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
1: Aquesta és la primera vegada que un pontífex intervé a les Corts espanyoles en qualitat de cap d'estat del Vaticà. Un hemicicle que compta també amb la presència del govern espanyol i del seu president, Pedro Sánchez, i també del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics, com el català Salvador Illa, i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni tampoc Felipe González. La jornada també ha estat embarcada per la protesta del primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, que ha acusat el govern espanyol d'ajornar la llei d'imprescriptibilitat per no incomodar al papa. I de fet, Barcelona es prepara ja per l'arribada del papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. Es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies de transport públic com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, s'ha recomanat fer teletreball. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que es reunirà amb l'Ajuntament de Barcelona un cop acabi la visita del papa per reforçar les mesures de seguretat després del darrer tiroteig mortal a la zona franca. Entre les opcions sobre la taula ha destacat l'ampliació del pla Campai en aquesta zona de la ciutat. Parlon també ha apuntat que el govern no descarta impulsar una legislació més estricta sobre la tinença d'armes de foc, una necessitat que, segons ha afirmat, afecta especialment Catalunya, però també al conjunt de l'Estat. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació amb congestió. També a la BB-4031 a Castellà de Nuc, la via està completament tallada en aquest punt per un accident i després hi ha dues avaries, una a la C25 a Estaràs i una altra a la C25 a Santa Coloma de Farners.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla. Amb el lema «La vida és un somni», el passat divendres 5 de juny, la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà va celebrar el 19è aniversari i 9è barra llibre amb una vetllada molt especial al Pati dels Tilers del Centre Cívic. La celebració va comptar amb una taula rodona per parlar sobre el món de les arts escèniques a Roquetes, amb la participació de Montse Marro, Ares Lara, Raimon Borrull, Marga Julià, Toni Vives, Siscoller i Aida Mayor, protagonistes i veus destacades totes elles de l'escena cultural del territori. Tot seguit, l'actuació musical Els Perfectes Secundaris, amb Albino Tena i David Vallès, va fer gaudir als assistents d'una proposta plena de sensibilitat, complicitat i bona música. I tancant la nit, l'obra Entre llums i tenebres, una producció de Pili Cugat i Carlos Luprián, una experiència musical i teatral intensa i evocadora que va convidar els presents a mirar el fet invisible i escoltar el que el silenci encara guarda. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, qualifica a la Biblioteca de Roquetes com a referent al territori i de les més actives i dinàmiques del país.
5: Avui celebrem el 19è aniversari de la Biblioteca de Roquetes i, com se pot veure, a l'altura del que és la Biblioteca de Roquetes, una biblioteca referent a les Terres de l'Ebre i que, per sort, moltes altres biblioteques estan copiant la fórmula màgica que tenim a Roquetes i esperem que aquesta fórmula es pugui repartir per arreu del territori, però és una fórmula d'èxit que apropa la cultura en majúscules a tota la ciutadania. Aprofito per a felicitar la biblioteca i a tot el seu equip pel seu treball intens, per el dia a dia, per a fer que com a biblioteca sigui referent no només al territori, sinó que sigui una de les biblioteques més dinàmiques i més actives de tot el país.
4: Per la seva part, el regidor de Cultura, Siscoller,
0: destacava el fet que Roquetes sigui el primer municipi a les Terres de l'Ebre en tenir un pla de lectura municipal.
6: Aquest any, el 2026, engeguem el pla de lectura municipal. Som el primer municipi de les Terres de l'Ebre que el té fet i en aquest cas vam fer tot un sondeig a nivell d'entitats i de centres educatius de colles com per on havíem d'anar, perquè el que volem és traure la biblioteca al carrer. La idea és que les entitats, la gent del poble, poder dinamitzar espais lectors i poder també treballar la lectura des del carrer. De manera que la biblioteca en aquest cas sigui el pal de paller per a poder dinamitzar totes les entitats del punt de vista literari i també la població, de manera que Roquetes sigui una ciutat lectora de primer ordre.
0: Finalment, la directora de la Biblioteca de Roquetes, Begoña Ferrer, posava en valor el paper cultural d'aprenentatge i cohesió social de la biblioteca.
7: Enguany, de totes les temàtiques que hem treballat durant tots aquests anys, enguany dedicat al món del teatre i les arts escèniques. Per part de la biblioteca, només comentar que les biblioteques a dia d'avui, com està més que comprovat, són molt més que llibres, som centres, som motors culturals, motors de cohesió social, motors d'aprenentatge, i és una satisfacció i un gran orgull per a tots els que treballem en l'àmbit bibliotecari de veure que hem anat molt més enllà del que la gent conceptualment podia pensar que era una biblioteca, i està més que demostrat, i sobretot donar un agraïment molt i molt gran, perquè res del que estem celebrant ara tindria sentit sense tota la gent que durant estos 19 anys i els propers 19 ens ha fet costat, i això és el que ens incentiva i ens motiva a continuar treballant encara més i millor durant tot el que mos queda de Biblioteca de Roquetes.
0: D'aquesta manera, amb l'acompanyament de tapes i vins, la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà va celebrar el 19è aniversari i 9è barra llibre amb la companyia de 200 persones compartint conversa, cultura i bon ambient.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: Des d'Antena Caro anem a conèixer les activitats que porta a terme una de les entitats de Roquetes, concretament de la Colla de Geganters de Roquetes, perquè durant aquest any han portat a terme diferents actuacions i s'estan preparant ja per a les properes, concretament per a les festes majors de Roquetes. I per a parlar de totes aquestes actuacions dels Geganters de Roquetes, tenim aquí als nostres estudis al seu cap de colla, a Pau Blanc. Hola, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
0: Abans de conèixer quines són les properes actuacions dels Geganters de Roquetes, potser seria bo fer una mica de balanç de la història d'aquesta colla, perquè, de fet, porteu ja 3 anys de funcionament. Durant aquests 3 anys, quin balanç en fas com a cap de colla?
8: Aviam, els primers anys van ser complicats, no?, perquè sempre costa, no?, trobar gent i gent que s'assumin al projecte, però sí que m'agradaria destacar, no?, aquests últims temps, enguany, estem sumant molta gent jove, sobretot roqueteros i roqueteres, que ens interessa realment apostar per gent de la ciutat, no? Al final són els gens de la ciutat, són els gens de tots, i apostar per dignificar les figures i també transmetre la cultura popular a la gent de la ciutat.
0: La Colla de Geganters de Roquetes és una secció més de la lira roquetense. Quanta gent la formeu?
8: La formem al voltant d'uns 12 membres actualment.
0: I el perfil seria?
8: El perfil som gent jove, del voltant de 20 i pocs anys, i això, però estem oberts a totes les edats.
0: I si fem ara un balanç de les diferents actuacions que heu portat a terme durant aquest any, per on començaríem? Quina seria la primera que destacaries?
8: La primera va ser al voltant del 14 d'abril, la primera trobada de la nova colla de grallers de Roquetes, que vam fer una trobada, una plantada de gegants a la Raval Nova i fins l'Hort de Cruells. Va consistir una mica la trobada, una cercavila fins l'Hort de Cruells. I vam participar tancant aquesta cercavila com a gegants de la ciutat de Roquetes.
0: Valoració positiva, no?, d'aquesta trobada?
8: Va ser molt positiva, molt bon ambient entre les colles, i d'alguna manera animo els grallers de Roquetes a poder continuar, no?, aquesta tradició i fer noves edicions en els propers anys.
0: I també fa molt poc, de fet a finals del mes de maig, la Colla de Geganters de Roquetes va viatjar fins a França, concretament en aquest acte d'agermanament en Sant Marcel-Sugot. Quina va ser aquesta experiència? Com ho vau viure?
8: Va ser una experiència brutal, increïble, la veritat, perquè realment per Gregori Isabel, tal també com ha comentat l'alcalde Ivan, era la primera vegada a la història que amb 80 anys que celebraran el proper 2027 sortien fora de territori.
0: I què tal va ser la rebuda?
8: Espectacular, en el sentit de que els francesos van al·lucinar. Clar, és cert que a França hi ha parts de França que sí que tenen la tradició gegantera, però clar, on vam anar i per la zona Narbona no, i van al·lucinar, o sigui, des del moment que els estaven muntant a la plaça de l'església d'allí de Sant Marcel durant tota la cercavila, i no només amb els gegants, jo crec que també van al·lucinar tant amb els grallers com amb la banda i tota la comitiva que vam viatjar des de Roquetes.
0: Què és el que va cridar més l'atenció, segons el teu punt de vista, de la gent de França, quan va veure els gegants? La seva indumentària, la seva grandària, la manera en què ballaven?
8: Jo crec que la seva alçada, no?, com a figures, i també la forma com els feien ballar, o sigui, també va ser molt bonic, perquè des de fa uns anys aquí a Roquetes, el diumenge de festa major, després de la processó, fem l'Emperito Roca a la plaça de l'església. I vam fer el mateix, o sigui, l'Emperito Roca amb la banda de la Lira Roquetense, i veure la gent ballant, inclús es van sumar la gent de Sant Marcel a ballar també l'Emperito, és algo increïble, no?, l'ambient festiu que vam portar des de la ciutat de Roquetes.
0: I ja preparant ara, suposo, les properes actuacions, que seran a festes de Roquetes, no?
8: Correcte, ara ja estem pensant en festes majors.
0: I què és el que teniu preparat per a festes?
8: A festes, en principi, tenim clar molt les pautes molt marcades, no?, de cada any més o menys fem el mateix, no? El divendres de festes sortim a la presentació d'Hereus, Arauets, Pubilles i Pubilletes fins l'Hort de Cruells. També m'agradaria destacar que a nivell geganters de Roquetes enguany és algo un moment especial, també històric, perquè comptarem amb el primer Arauet de la història, Marc Saura, com a secció que som de la Lira, no? Al final és l'Arauet de la Lira, però representarà els geganters, i d'alguna manera vam estar també parlant amb la Junta de la Colla i això, que nosaltres, o sigui, no volem tots els anys un Arauet, una pubilleta o una pubilla i un hereu, sinó els anys que tinguem membres de la pròpia colla gegantera que ho vulguin ser-ho. I això, que trobo que també és algo molt bonic, perquè ells ho veuen d'una altra manera diferent, ho viuen.
0: Gegants, que com comentaves, Isabel i Gregori, que són molt grans, suposa que els més petits, doncs encara no per aportar gegants, però estan animats?
8: Jo crec que hi ha cantera, o sigui, ja tenim planter, tenim això. De fet, un dels projectes futurs que aviam si es pot materialitzar de cara al proper any, que és el 80 aniversari, és recuperar tot el tema dels capgrossos, o sigui, realment poder sumar amb gent i recuperar el tema dels capgrossos pensant també en els més menuts.
0: I també és important al llarg de l'any, a banda de les diferents actuacions que porteu a terme, tindre sempre a punt Isabel i Gregori, no?, els gegants. Com els cuideu?
8: Bé, nosaltres també, a part de arrel de la restauració que se'ls va fer l'any passat, crec que també la colla, d'alguna manera, m'agradaria destacar, ens hem sensibilitzat tots molt més a l'hora de cuidar les figures, perquè al final són unes figures antigues, unes figures són patrimoni, no?, de la ciutat de Roquetes, i intentem doncs, fer els manteniments com oportuns. O sigui, ara, per exemple, els tenim a Reus, en aquests moments, passant revisió abans de festes majors. I això, o sigui, una revisió l'any, els hi convé doncs, petits detalls de pintura i petits cops que puguin haver rebut durant l'any, que al final, clar, és normal que tinguin aquests petites fissures, aquests petits cops, no?, perquè com els traiem i això és normal. I també, per exemple, nosaltres com a geganters, sempre que els traiem fora, o sobretot fora de Roquetes, perquè aquí a Roquetes sí, els pentinem, portem un kit de perruqueria i els pentinem i els arreglem, i això perquè sortin de les millors formes possibles.
0: Perquè normalment on dormen els gegants?
8: Els gegants estan a la Lira, normalment ja porten més de 40 anys a la Lira, guardats.
0: I a banda d'aquest manteniment que se'ls fa al gegant, suposa que els geganters també heu de tindre una preparació, no? Com us prepareu durant l'any?
8: Intentem, fem reunions també per decidir coses, no? Sobretot també molts temes que estem ja començant a pensar de cara al 80 aniversari, i també intentem, a la mesura del possible, fer assajos, si podem.
0: I suposa que la forma física és important, no? Com s'ha de preparar per aportar un gegant? Perquè pesen molts de quilos.
8: Aviam, jo sempre dic una cosa, no? És més qüestió d'equilibri que de força. O sigui, al final, cada geganter estem acostumats, no?, diguéssim, a portar-nos potser d'una manera, a trobar també el punt de gravetat de la figura, però és més un tema d'equilibri que de força en si.
0: Pesen molt?
8: Bueno, l'any passat els vam baixar uns 10 quilos, al voltant d'uns 10 quilos, els vam aconseguir baixar amb la restauració que se'ls va fer, i estaran al voltant d'uns 50 quilos, 50 pocs quilos pesen.
0: A banda de suportar el pes, com molt bé dius, de trobar el centre de gravetat, a més els feu ballar. Suposo que també s'ha de saber una mica, no?
8: Sí, i sobretot aviam, tot també crec que té el seu procediment, tot es va aprenent també, llarg que portes anys i agafes confiança en la figura. El primer és agafar confiança en la figura. Un cop el geganter té confiança en la figura, a poc es pot anar soltant, i a poc es poden anar fent coreografies, diferents passos de ball, i d'alguna manera doncs, és agafar confiança en la figura.
0: I suposo que en les diferents actuacions també us aneu tornant, no?
8: Sí, anem tornant. Bueno, jo com una mica cap de colla també analitzo els geganters durant l'any, no? I de cara a festa sempre doncs, dic, mira, enguany veig que pot ballar aquest o pot ballar l'altre, una mica distribueixo a la gent, no? Els moments de, que hem de ballar els lluïments amb Isabel i Gregori.
0: Comentàvem que fa 3 anys que està en marxa aquesta colla de geganters de Roquetes, heu anat evolucionant. És un bon moment ara per als geganters de Roquetes? Hi ha gent interessada en formar part de la vostra colla?
8: Trobo que sí, que s'està implicant molta gent, diguéssim, jove, i realment crec que és important créixer, realment, i sobretot, com deia abans, no, la gent jove, que apostar per la gent jove, que són el futur dintre els geganters de Roquetes, i d'alguna manera les noves generacions i portar aires frescos dintre la colla sempre va bé.
0: Algun requisit especial per a poder ser geganter?
8: Nosaltres sempre diem que els gegants, per també el tema físic i d'esquena, nosaltres a partir dels 18 anys, o sigui, a partir dels 18 anys doncs poden ja començar a portar, no, a Isabel i Gregori. Per això també és un tema que volíem recuperar els capgrossos, més pensant amb els xiquets i xiquetes, no? I d'alguna manera doncs aviam si podem crear una cantera i poder fer créixer la colla.
0: Com molt bé dies, l'any que ve, l'any 2027, els gegants compliran 80 anys, el seu 80è aniversari, suposo que ja preparant-los?
8: Sí, bueno, de fet, un dels grans projectes que tenim, com deia inicialment, no, a part dignificar les figures, l'any passat es va fer la restauració, la primera fase, no? I l'any vinent la nostra intenció a poder ser és, per festes majors, estrenar vestits nous. O sigui, els vestits actuals porten 40 anys, diguéssim, són uns vestits que també es veuen descolorits pel pas del temps, és normal, i la idea, la intenció és fer canvi de vestits, canviar-ne les estructures, també de fusta, els cavallets, perquè aquests cavallets també tenen 40 anys, és fusta que pesa, voldríem fer també de fusta, però més lleugera, i el canvi dels vestits, de fet, des dels geganters ja tenim els dissenys, o sigui, els dissenys estan dels vestits,

0: que té ganes de fer coses, aportar amb la cultura, i realment doncs està en evolució positiva.
1: Els gegants de Roquetes participen en diferents trobades. A l'hora d'ajuntar-se amb la resta de gegants, com veus els gegants de Roquetes respecte a altres gegants d'altres poblacions?
0: Clar, nosaltres, el nostre criteri com a gegants de Roquetes, o sigui, tenim molt clar que Isabel i Gregori primerament han de sortir a la ciutat de Roquetes, tant a les festes majors com a les festes de la Raval de Cristo i a la Raval Nova. És una cosa que des de que vam iniciar el projecte estem consolidant, i d'alguna manera també a l'hora de sortir triem molt bé els llocs on anem, o sigui, sigui amb gegants que tenen una història o una tradició al darrere, doncs, que puguis anar a la seva festa o a la seva trobada, o bé d'alguna manera també no tots els anys la idea és sortir, només sortir, per exemple, si la colla decidim anar en aquest lloc, doncs, hi anem, si no ho parlem entre nosaltres i analitzem molt bé, igual que també els convidats que portem cada any a festes majors, també ens agrada, doncs, d'alguna manera tenim una llista de colles mínim fins al 2030, o sigui, tenim idees, projectes, i mirem molt, doncs, la història, la tradició, no?, de les figures que portem a festes majors com a convidats.
1: Se'ls convida bastant als gegants de Roquetes?
0: Bueno, tenim diverses peticions. El que sí que, per exemple, puc avançar enguany, una de les activitats que farem el proper 31 d'agost, anem a participar després d'un munt d'anys a la trobada gegantera de Tortosa, que organitza la colla gegantera de la ciutat de Tortosa. El motiu és, doncs, perquè, bé, a part que són els nostres padrins, els gegants de la ciutat de Tortosa són uns dels nostres padrins, doncs enguany fan la 40a trobada de gegants a Tortosa, i a la primera edició Isabel i Gregori ja hi van participar, i també ens fa especial il·lusió poder-hi tornar.
1: És a dir, que els gegants de Roquetes tenen més d'un padrí.
0: Correcte, tenen els gegants de Tortosa, Rufo i Rubí, i els gegants del Pi, el Mustafa i l'Elisenda de Barcelona.
1: I quan s'ajunten Isabel i Gregori amb la resta de gegants, destaquen?
0: Jo crec que sí, jo crec que realment el que destaca molt és el tema del portar perruca. El portar perruca és molt diferent que un gegant de cabell de cartró. Al final també, a l'hora de ballar, no?, que se'ls hi mou també tot el cabell, tot el conjunt, tot, doncs crea l'atenció, no? I al final també podríem dir, no?, Isabel i Gregori són uns gegants històrics, a més uns gegants que estan també citats en el costumari català de Joan Amades, i són uns gegants, doncs, d'alguna manera, doncs, que crida l'atenció allà on anem o quan publiquem a les xarxes, no?, material.
1: Aprofitant el nostre micròfon, a mi m'agradaria, Pau, que fessis una crida sobretot a la gent jove que ens està escoltant, que era que s'animessin a formar part de la vostra colla. Què et diria?
0: Mira, abans de fer la crida també m'agradaria fer una crida als roqueteros i roqueteres, no?, perquè el proper 5 de juliol d'enguany, després de la missa de la processó de Sant Gregori, s'animessin a venir a ballar a l'Emperito Roca a la plaça de l'església de Roquetes, perquè realment va sorgir algo com improvisat i cada any se suma més gent a ballar, i d'alguna manera és preciós veure els dos gegants de la ciutat amb un munt de gent al voltant ballar, i d'alguna manera faig una crida a animar els roqueteros i roqueteres, aviam si any rere any anem sumant a més gent. I per altra banda, com bé deies, Paco, doncs animo a tots els roqueteros i roqueteres, doncs, que vulguin formar part de la colla o sumar-s'hi, doncs es poden posar en contacte amb nosaltres a través del nostre Instagram, o es poden informar també a través de la Lira Roquetense mateix.
1: Doncs, feta aquesta crida, ja sabeu, a Festes de Roquetes, a ballar l'Emperito Roca amb els gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, i doncs estar pendents de les diferents actuacions que portaran a terme properament la colla de geganters de Roquetes. I això ens ha explicat el seu cap de colla, Pau Blanc. Pau, moltes gràcies per haver vingut, i endavant amb els gegants, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
3: Bon dia, comença la setmana amb més humitat que no pas el cap de setmana i, per tant, amb moments de núvols que apareixen a hores d'ara molts indrets de les Terres de l'Ebre. Com ha passat també moltes matinades i matins enrere, aquests núvols més arrapats al delta i a les cotes més baixes, perquè si pugem als ports o a les serres, per exemple, de la Terra Alta, ja aquests núvols queden per sota i el temps és radicalment assolellat a cotes una mica més altes. Aquests núvols baixos s'han d'anar desfent amb el pas del matí i, en canvi, aquesta tarda apareixeran algunes tempestes arrencant del Matarranya, de la comarca de les Ports i de l'Alt Maestrat, i després s'acabaran situant a qualsevol racó de l'Ebre. Per tant,

0: Al llarg d'aquesta tarda no serà difícil que hi hagi algun ramet o algun tro, ja diem, molt més esporàdics a la costa, més importants als ports. Mentrestant, una temperatura xafogosa, de fet, avui cap a la Ribera d'Ebre, cap al Matarranya, a la Terra Alta, arribarem a passar dels 32-34 graus de màxima. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilars 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de boca ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilars 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del papa a Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle i ha instat a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb bisbes.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
4: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
4: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
4: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat que encara està regulat per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
4: El cicle Iniciativa de temporada alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Als esports, la Penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa, Ana Freixa.
5: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis. Una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluís Pérez, bon dia.
6: Bon dia, molta calma la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir, sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del papa Lleó XIV a la concòrdia i contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge en contra de l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la seu de la Cambra Baixa. El missatge ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
7: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
7: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
8: Construir sociedades empáticas, hospitalarias, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
7: Acte del Papa al Congrés que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Doncs després del seu discurs al Congrés, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el Pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Lleó 14 ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
9: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó 14 és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del Pontífex.
10: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el Papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
9: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó 14 que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: De fet, Catalunya ja espera l'arribada del Papa demà al migdia a Barcelona. En concret, el Pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest mateix dimarts, dimecres, anirà a la presó de Brians, a Montserrat, i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia, el Papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Vic. Començarà a les 6, però Lleó 14 hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 2:15 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-Hu, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: Des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic hi ha restriccions al trànsit i per això l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que reforçarà amb més combois.
11: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
12: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
13: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
11: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat data al perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar i molt l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
4: Ramon Alexandre Salvat, que és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Ho ha dit a la xarxa.
14: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
0: Al barri de Sant Roc de Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables de Catalunya. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai i ho va fer per conèixer de prop la feina que fan. Anna Vicente és la presidenta de la Fundació i ha parlat a la xarxa.
15: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar de diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
4: Es preveu que aquest pugui ser un dels espais que visita el pontífex fora d'agenda en la seva visita.
0: La visita del Papa ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del Papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
17: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
16: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
18: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
16: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
19: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
20: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
16: Avui a Madrid la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes d'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per tal de frenar la progressió de la neurodegeneració. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
21: A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
22: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
21: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
0: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu en un model dispers, diuen, entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara per una normativa dels anys 90.
4: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, que és bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Ha explicat la situació

0: El govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies.
1: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
0: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
2: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
3: En 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions que en aquest territori precisament són molt importants.
2: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació. Aquest traçat fins a Santpedor forma part de la primera fase del futur tram Bages. Més endavant, la Generalitat estudiarà una segona fase per fer arribar els trens de passatgers fins a Súria.
0: I avui Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf, ha estat amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
1: També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de Torredembarra ha aprovat la renúncia del socialista Valé Pinó al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu que ja estava previst en el pacte de govern a principi signat, a principi de mandat. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle. Ona la Torre, Anna Plaza.
5: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Valé Pinó a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'Alternativa, Vox i el PP. En el seu Parlament, Pinó ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
6: Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
5: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
0: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema Truffaut, denunciant que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
7: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
8: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics s'hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
7: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats, una despesa econòmica que no es poden permetre.
0: I moment per la cultura, la segona edició del Flash de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i latinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neuronen, al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petróleo a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
10: Per mi la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic,

0: si volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional, i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
1: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, el Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
2: I arribaran els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
3: Bon dia. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
5: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
4: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
3: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de semifinals del play-off pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi hagut de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Ciutat Esportiva. S'ha arribat a aquest cinquè partit després que ahir l'Igualada guanyés per 1-2 el quart enfrontament de semifinals. El Liceo ja espera a la final després d'eliminar el Calafell a l'imposar-se per 3-4 en el quart partit. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. El Barça ja ha sumat 6 títols aquesta temporada i aquest cap de setmana buscarà el 7è a Colònia, on es juga la final a 4 de la Champions. Y escoltem Carlos Ortega, técnica del Barça.
6: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición estaba Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones del otro dos partidos porque hubieron luces y sombras y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y tener hambre.
3: En futbol sala, el Linyola ja sap qui serà el seu darrer rival per aspirar a l'ascens a primera divisió femenina. Serà l'Estrella Futsal Gallec.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
11: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum.
12: La cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 km per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 km al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
7: La xarxa de comunicació local.
13: Benvinguts a la ràdio. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rura. El papa Lleó XIV fa una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap d'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa.
2: La pluralitat política no deveria degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
1: I Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV a la catedral i l'estadi olímpic. Ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i també el transport públic. Recordem que l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro i la Generalitat al teletreball. I l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes contra la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió d'aquesta malaltia que provoca neurodegeneració. Avui que Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual de trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté, això sí, el transport alternatiu per carretera. I la segona edició del Flash de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. El cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà, volem dir, teatres com el Lliure, la Villarroel o Acadèmia d'Obres Internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat de Barcelona. I a l'actualitat esportiva, la Penya i el Barça jugaran les semifinals dels play-off del títol de Lliga Endesa. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. És tot de moment, tornem d'aquí una hora, ja ho sabeu, amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilans 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilans 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilans 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilans 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha fet una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ha estat al Congrés dels Diputats on ha llançat també una contundent paraula sobre l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha rebut gairebé 7 minuts d'aplaudiments, amb alguns crits fins i tot de visca el papa.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana deve ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: La visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts han fet èmfasi a l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que, diuen, ha tingut el cardenal Lomella i el govern català. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC valora molt positivament la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, ha dit, però, la censura que ha fet el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
3: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
1: La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona, Sants i el Camp de Tarragona ha quedat interrompuda a causa d'un incendi declarat a prop de les vies de Cornellà de Llobregat. Segons han informat els bombers, l'avís s'ha rebut a 10 minuts a les 3 de la tarda i fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions. El foc afecta a una zona de canyissar situada al costat de la via del tren. Indignació dels ramaders del Pallars pel sacrifici de 200 animals a dues explotacions afectades per la tuberculosi. El ramader afectat qualifica de pèrdua important econòmica i moralment. Els van sortir positius en tuberculosi i la llei els obligà a fer buit sanitari i haver de sacrificar tots els animals. Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els 200 animals, vaques i vedells, alguns de tan sols un mes de vida, a camions per portar-los a sacrificar. I a Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí Bonavista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ciutat. L'Ajuntament ha elaborat un mapa amb 6 indrets principals que podran acollir més de 57.000 persones. Es tracta d'espais amplis, dos punts importants, alguns fins i tot, com el Port de la Marina, a Tarraco, amb un aforament de fins a 20.000 persones.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilans 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilans 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: I portem més enllà dels èxits. Tina Caro, benvinguts a la música.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilars 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de Boca Ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilars 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilars 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de boca ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilars 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Lleu 14 s'ha reunit finalment amb 6 víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Espanyola, una trobada que no constava a l'agenda oficial i que ha estat criticada per entitats com la del primer denunciant d'abusos de l'abadia Montserrat, Miguel Hurtado, que ha lamentat que el papa només s'hagi reunit amb víctimes de perfil baix. Segons una nota del Vaticà, la reunió ha durat una hora i el papa ha escoltat amb afecte i atenció els testimonis de les víctimes i ha reafirmat el seu compromís perquè les propostes rebudes serveixin de base per a futurs esforços. Avui el papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola.
2: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
1: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes d'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. El centre hospitalari lidera un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra la malaltia. L'estudi participarà en una desena de pacients, als que se'ls farà un seguiment durant un any després de la intervenció per avaluar sobretot la seguretat. I el veïnat de la Verneda de Malgrat demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. L'entitat diu que la Verneda viu i viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al mercat de roba. L'associació de veïns ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles. I pla pioner de la Generalitat per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó del 2030. Se centra en 4 ecosistemes clau per la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques i suposa una inversió de 3 milions d'euros. El primer equip està fent una diagnosi ja a la Costa Brava. I les obres del campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme i està previst que estiguin enllestides durant la primera quinzena de juliol. Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla. Amb el lema «La vida és un somni», el passat divendres 5 de juny, la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà va celebrar el 19è aniversari i 9è barra llibre amb una vetllada molt especial al Pati dels Silers del Centre Cívic. La celebració va comptar amb una taula rodona per parlar sobre el món de les arts escèniques a Roquetes, amb la participació de Montse Marro, Ares Lara, Raimon Borrull, Marga Julià, Toni Vives, Siscoller i Aida Mayor, protagonistes i veus destacades totes elles de l'escena cultural del territori. Tot seguit, l'actuació musical Els Perfectes Secundaris, amb Albino Tena i David Vallès, va fer gaudir als assistents d'una proposta plena de sensibilitat, complicitat i bona música. I tancant la nit, l'obra Entre llums i tenebres, una producció de Pili Cugat i Carlos Luprián, una experiència musical i teatral intensa i evocadora que va convidar els presents a mirar el fet invisible i escoltar el que el silenci encara guarda. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, qualifica a la Biblioteca de Roquetes com a referent al territori i de les més actives i dinàmiques del país.
4: Avui celebrem el 19è aniversari de la Biblioteca de Roquetes i, com se pot veure, a l'altura del que és la Biblioteca de Roquetes, una biblioteca referent a les Terres de l'Ebre i que, per sort, moltes altres biblioteques estan copiant la fórmula màgica que tenim a Roquetes i esperem que aquesta fórmula es pugui repartir per arreu del territori, perquè és una fórmula d'èxit que apropa la cultura en majúscules a tota la ciutadania. Aprofito per a felicitar la biblioteca i a tot el seu equip pel seu treball intens, per el dia a dia, per a fer que com a biblioteca sigui referent no només al territori, territori, sinó que sigui una de les biblioteques més dinàmiques i més actives de tot el país.
5: Per la seva part, el regidor de Cultura, Siscoller, destacava el fet que Roquetes sigui el primer municipi a les Terres de l'Ebre en tenir un pla de lectura municipal.
6: Aquest any, el 2026, engeguem el pla de lectura municipal. Som el primer municipi de les Terres de l'Ebre que el té fet i en aquest cas vam fer tot un sondeig a nivell d'entitats i de centres educatius de colles com per on havíem d'anar, perquè el que volem és traure la biblioteca al carrer. La idea és que les entitats, la gent del poble, pugui dinamitzar espais lectors i pugui també treballar la lectura des del carrer. De manera que la biblioteca en aquest cas sigui el pal de paller per a poder dinamitzar totes les entitats del punt de vista literari i també la població, de manera que Roquetes sigui una ciutat lectora de primer ordre.
5: Finalment, la directora de la Biblioteca de Roquetes, Begoña Ferrer, posava en valor el paper cultural d'aprenentatge i cohesió social de la biblioteca.
7: Enguany, de totes les temàtiques que hem treballat durant tots aquests anys, enguany dedicat al món del teatre i les arts escèniques. Per part de la biblioteca, només comentar que les biblioteques a dia d'avui, com està més que comprovat, són molt més que llibres, som centres, som motors culturals, motors de cohesió social, motors d'aprenentatge, i és una satisfacció i un gran orgull per a tots els que treballem en l'àmbit bibliotecari de veure que hem anat molt més enllà del que la gent conceptualment podia pensar que era una biblioteca, i està més que demostrat, i sobretot donar un agraïment molt i molt gran, perquè res del que estem celebrant ara tindria sentit sense tota la gent que durant estos 19 anys i els propers 19 ens ha fet costat. I això és el que ens incentiva i ens motiva a continuar treballant encara més i millor durant tot el que ens queda de Biblioteca de Roquetes.
5: D'aquesta manera, amb l'acompanyament de tapes i vins, la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà va celebrar el 19è aniversari i 9è barra llibre amb la companyia de 200 persones, compartint conversa, cultura i bon ambient.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Des d'Antena Caro anem a conèixer les activitats que porta a terme una de les entitats de Roquetes, concretament de la Colla de Geganters de Roquetes, perquè durant aquest any han portat a terme diferents actuacions i s'estan preparant ja per a les properes, concretament per a les festes majors de Roquetes. I per a parlar de totes aquestes actuacions dels Geganters de Roquetes, tenim aquí als nostres estudis al seu cap de colla, a Pau Blanc. Hola, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
5: Abans de conèixer quines són les properes actuacions dels Geganters de Roquetes, potser seria bo fer una mica de balanç de la història d'aquesta colla, perquè, de fet, porteu ja 3 anys de funcionament. Durant aquests 3 anys, quin balanç en fas com a cap de colla?
8: Aviam, els primers anys van ser complicats, no?, perquè sempre costa, no?, trobar gent i gent que s'assumin al projecte, però sí que m'agradaria destacar, no?, aquests últims temps, enguany, estem sumant molta gent jove, sobretot roqueteros i roqueteres, que ens interessa realment apostar per gent de la ciutat, no? Al final són els gegants de la ciutat, són els gegants de tots, i apostar per dignificar les figures i també transmetre la cultura popular a la gent de la ciutat.
5: La Colla de Geganters de Roquetes és una secció més de la Lira Roquetense. Quanta gent la formeu?
8: La formem al voltant d'uns 12 membres actualment.
5: I el perfil seria?
8: El perfil som gent jove, del voltant de 20 i pocs anys i això, però estem oberts a totes les edats.
5: I si fem ara un balanç de les diferents actuacions que heu portat a terme durant aquest any, per on començaríem? Quina seria la primera que destacaries?
8: La primera va ser al voltant del 14 d'abril, la primera trobada de la nova colla de grallers de Roquetes, que vam fer, bueno, una trobada amb una plantada de gegants a la Raval Nova i fins a l'Hort de Cruells. Va consistir una mica la trobada, una cercavila fins a l'Hort de Cruells. I vam participar tancant aquesta cercavila com a gegants de la ciutat de Roquetes.
5: Valoració positiva, no?, d'aquesta trobada?
8: Va ser molt positiva, molt bon ambient entre les colles, i d'alguna manera animo els grallers de Roquetes a poder continuar, no?, aquesta tradició i fer noves edicions en els propers anys.
5: I també fa molt poc, de fet, a finals del mes de maig, la colla de Geganters de Roquetes va viatjar fins a França, concretament en aquest acte d'agermanament en Sant Marcel Sugot. Quina va ser aquesta experiència? Com ho vau viure?
8: Va ser una experiència brutal, increïble, la veritat, perquè realment per Gregori Isabel, tal també com ha comentat l'alcalde Ivan, era la primera vegada a la història que amb 80 anys que celebraran el proper 2027 sortien fora de territori.
5: I què tal va ser la rebuda?
8: espectacular en el sentit de que els francesos van al·lucinar. Clar, és cert que a França hi ha parts de França que sí que tenen la tradició gegantera, però, clar, on vam anar i per la zona Narbona, no. I van al·lucinar, o sigui, des del moment que els estaven muntant a la plaça de l'Església, d'allí de Sant Marcel, durant tota la cercavila, i no només amb els gegants, jo crec que també van al·lucinar tant amb els grallers com amb la banda i tota la comitiva que vam viatjar des de Roquetes.
5: Què és el que va cridar més l'atenció, segons el teu punt de vista, de la gent de França, com va veure els gegants? La seva indumentària, la seva grandària, la manera en què ballaven...
8: Jo crec que la seva alçada, no?, com a figures, i també la forma com els feien ballar, o sigui, també va ser molt bonic, perquè des de fa uns anys aquí a Roquetes, el diumenge de festa major, després de la processó, fem l'Emperito Roca a la plaça de l'Església. I vam fer el mateix, o sigui, l'Emperito Roca amb la banda de la lira roquetense, i veure la gent ballant, inclús es van sumar la gent de Sant Marcel a ballar també l'Emperito, és algo increïble, no? L'ambient festiu que vam portar des de la ciutat de Roquetes.
5: I ja preparant ara, suposo, les properes actuacions, que s'iran a festes de Roquetes, no?
8: Correcte, ara ja estem pensant en festes majors.
5: I què és el que teniu preparat per festes?
8: A festes, en principi, tenim clar molt les pautes molt marcades, no? De cada any més o menys fem el mateix, no? El divendres de festes sortim a la presentació d'Hereus, Arauets, Pubilles i Pubilletes fins l'Hort de Cruells. També m'agradaria destacar que a nivell geganters de Roquetes enguany és un moment especial, també històric, perquè comptarem amb el primer Arauet de la història, Marc Saura, com a secció que som de la lira, no? Al final és l'Arauet de la lira, però representarà els geganters, i d'alguna manera vam estar també parlant amb la Junta de la Colla i això, que nosaltres, o sigui, no volem tots els anys un arauet, una pubilleta o una pubilla i un hereu, sinó els anys que tinguem membres de la pròpia colla gegantera que ho vulguin ser-ho. I això, que trobo que també és algo molt bonic, perquè ells ho veuen d'una altra manera diferent, ho viuen.
5: Gegants, que com comentaves, Isabel i Gregori, que són molt grans, suposa que els més petits, doncs encara... No per aportar gegants, però estan animats?
8: Jo crec que hi ha cantera, o sigui, ja tenim planter, tenim això. De fet, un dels projectes futurs que aviam si es pot materialitzar de cara al proper any, que és el 80 aniversari, és recuperar tot el tema dels cabrossos, o sigui, realment poder sumar amb gent i recuperar el tema dels cabrossos pensant també en els més menuts.
5: I també és important al llarg de l'any, a banda de les diferents actuacions que porteu a terme, tindre sempre a punt Isabel i Gregori, no? Els gegants. Com els cuideu?
8: Bé, nosaltres també, a part arrel de la restauració que se'ls va fer l'any passat, crec que també la colla, d'alguna manera, m'agradaria destacar, ens hem sensibilitzat tots molt més a l'hora de cuidar les figures, perquè al final són unes figures antigues, unes figures són patrimoni, no?, de la ciutat de Roquetes, i intentem doncs, fer els manteniments com oportuns. O sigui, ara, per exemple, els tenim a Reus, en aquests moments, passant revisió abans de festes majors. Això, o sigui, una revisió l'any, els hi convé, doncs, petits detalls de pintura i petits cops que puguin haver rebut durant l'any, que al final, clar, és normal que tinguin aquests petits fissures, aquests petits cops, no? Perquè com els traiem això és normal. I també, per exemple, nosaltres com a geganters sempre que els traiem fora, o sobretot fora de Roquetes, perquè aquí a Roquetes sí, els pentinem, portem un kit de perruqueria i els pentinem i els arreglem, i això perquè sortin de les millors formes possibles.
5: Perquè normalment on dormen els gegants?
8: Els gegants estan a la lira, ja porten més de 40 anys a la lira, guardats.
5: I a banda d'aquest manteniment que se'ls fa als gegants, suposa que els geganters també heu de tindre una preparació, no? Com us prepareu durant l'any?
8: Intentem, doncs, fem reunions també per decidir coses, no? Sobretot també molts temes que estem ja començant a pensar de cara al 80 aniversari, i també intentem, a la mesura del possible, fer assajos, si podem.
5: I suposa que la forma física és important, no? Com s'ha de preparar per aportar un gegant? Perquè pesa molts de quilos.
8: Aviam, jo sempre dic una cosa, no? És més qüestió d'equilibri que de força. O sigui, al final, cada geganter... estem acostumats, no?, diguéssim, a portar-los potser d'una manera, a trobar també el punt de gravetat de la figura, però és més un tema d'equilibri que de força en si.
5: Pesa molt?
8: Bueno, l'any passat els vam baixar uns 10 quilos, al voltant d'uns 10 quilos els vam aconseguir baixar amb la restauració que se'ls va fer, però estaran al voltant d'uns 50 quilos, 50 pocs quilos pesen.
5: A banda de suportar el pes, com molt bé dies, de trobar el centre de gravetat, a més, els feu ballar. Suposo que també s'ha de saber una mica, no?
8: Sí, i sobretot, aviam, tot també crec que té el seu procediment, tot es va aprenent, també, llarg que portes anys i agafes confiança en la figura. El primer és agafar confiança en la figura. Un cop el geganter té confiança en la figura, a poc es poden anar soltant, i a poc es poden anar fent coreografies, diferents passos de ball, i d'alguna manera doncs, és agafar confiança en la figura.
5: I suposo que en les diferents actuacions també us aneu tornant, no?
8: Sí, anem tornant. Bueno, jo com una mica cap de colla també analitzo els geganters durant l'any, no? I de cara a festa sempre doncs, dic, mira, enguany veig que pot ballar aquest o pot ballar l'altre, una mica distribueixo a la gent, no? En els moments que hem de ballar els lluïments amb Isabel i Gregori.
5: Comentàvem que fa 3 anys que està en marxa aquesta colla de geganters de Roquetes, heu anat evolucionant. És un bon moment ara per als geganters de Roquetes? Hi ha gent interessada en formar part de la vostra colla?
8: Trobo que sí, que s'està implicant molta gent, diguéssim, jove, i realment crec que és important créixer, realment, i sobretot, com deia abans, no, la gent jove, que apostar per la gent jove, que són el futur dintre els geganters de Roquetes, i d'alguna manera les noves generacions i portar aires frescos dintre la colla sempre va bé.
5: Algun requisit especial per a poder ser geganter?
8: Nosaltres sempre diem que els gegants, pel tema físic i d'esquena, nosaltres a partir dels 18 anys, o sigui, a partir dels 18 anys doncs poden ja començar a portar, no, a Isabel i Gregori. Per això també és un tema que volíem recuperar els capgrossos, més pensant en els xiquets i xiquetes, no? I d'alguna manera doncs aviam si podem crear una cantera i poder fer créixer la colla.
5: Com molt bé dies, l'any que ve, l'any 2027, els gegants compliran 80 anys, el seu 80è aniversari, suposo que ja preparant-los?
8: Sí, bueno, de fet, un dels grans projectes que tenim, com deia inicialment, no, a part dignificar les figures, l'any passat es va fer la restauració, la primera fase, no? I l'any vinent la nostra intenció a poder ser és, per festes majors, estrenar vestits nous. O sigui, els vestits actuals porten 40 anys, diguéssim, són uns vestits que també es veuen descolorits pel pas del temps, és normal, i la idea, la intenció és fer canvi de vestits, canviar-ne les estructures, també de fusta, els cavallets, perquè aquests cavallets també tenen 40 anys, és fusta que pesa, voldríem fer també de fusta, però més lleugera, i el canvi dels vestits, de fet, des dels geganters ja tenim els dissenys, o sigui, els dissenys estan, els vestits, no volem, el que puc avançar és que no volem fer grans canvis, per d'alguna manera que la gent de Roquetes, doncs no volem fer canvis que cridin molt l'atenció, però sí volem mantenir una mica l'essència i l'estètica que actualment porten les figures.
5: Com a cap de colla, com veus la tradició gegantera aquí a les Terres de l'Ebre?
8: La veig, doncs, que està poc a poc evolucionant, poc a poc sí que és veritat que hi ha algunes colles que s'estan recuperant, sobretot els últims anys en el Baix Ebre es van recuperar un parell de colles de dues localitats, diguéssim, i sobretot es recuperen també gràcies a la gent jove de molts pobles, i això, gent jove que té ganes de fer coses, aportar amb la cultura, i realment, doncs, està amb evolució positiva.
5: Els gegants de Roquetes participen en diferents trobades. A l'hora d'ajuntar-se amb la resta de gegants, com veus els gegants de Roquetes respecte a altres gegants d'altres poblacions?
8: Clar, nosaltres, el nostre criteri com a gegants de Roquetes, o sigui, tenim molt clar que Isabel i Gregori primerament han de sortir a la ciutat de Roquetes, tant a les festes majors com a les festes de la Raval de Cristo i a la Raval Nova. És una cosa que des de que vam iniciar el projecte estem consolidant, i d'alguna manera també a l'hora de sortir triem molt bé els llocs on anem, o sigui, sigui amb gegants que tenen una història o una tradició al darrere, doncs, que puguis anar a la seva festa o a la seva trobada, o bé, d'alguna manera, també, no tots els anys la idea és sortir, només sortir, per exemple, si la colla decidim anar en aquest lloc, doncs, hi anem, si no, ho parlem entre nosaltres i analitzem molt bé. Igual que també els convidats que portem cada any a festes majors, també ens agrada, doncs, d'alguna manera, tenim una llista de colles, mínim fins al 2030, o sigui, tenim idees, projectes, i mirem molt, doncs, la història, la tradició, no?, de les figures que portem a festes majors com a convidats.
5: Se'ls convida bastant als gegants de Roquetes?
8: Bueno, tenim diverses peticions. El que sí que, per exemple, puc avançar enguany, una de les activitats que farem el proper 31 d'agost, anem a participar després d'un munt d'anys a la trobada gegantera de Tortosa, que organitza la colla gegantera de la ciutat de Tortosa. El motiu és doncs perquè, bueno, a part que són els nostres padrins, els gegants de la ciutat de Tortosa són uns dels nostres padrins, doncs enguany fan la 40a trobada de gegants a Tortosa, i a la primera edició Isabel i Gregori ja hi van participar, i també ens fa especial il·lusió poder-hi tornar.
5: És a dir, que els gegants de Roquetes tenen més d'un padrí.
8: Correcte, tenen els gegants de Tortosa, Rufo i Rubí, i els gegants del Pi, el Mustafà i l'Elisenda de Barcelona.
5: I quan s'ajunten Isabel i Gregori amb la resta de gegants, destaquen?
8: Jo crec que sí, jo crec que realment el que destaca molt és el tema del portar perruca. El portar perruca és molt diferent que un gegant de cabell de cartró. Al final també, a l'hora de ballar, no?, que se'ls hi mou també tot el cabell, tot el conjunt, tot, doncs crea l'atenció, no? I al final també podríem dir, no?, Isabel i Gregori són uns gegants històrics, a més uns gegants que estan també citats en el costumari català de Joan Amades, i són uns gegants, doncs, d'alguna manera, doncs, que crida l'atenció allà on anem o quan publiquem a les xarxes, no?, material.
5: Aprofitant el nostre micròfon, a mi m'agradaria, Pau, que fessis una crida sobretot a la gent jove que ens està escoltant, que era que s'animessin a formar part de la vostra colla. Què et diria?
8: Mira, abans de fer la crida, també m'agradaria fer una crida als roqueteros i roqueteres, no?, perquè el proper 5 de juliol d'enguany, després de la missa de la processó de Sant Gregori, s'animessin a venir a ballar l'Emperito Roca a la plaça de l'Església de Roquetes, perquè realment va sorgir algo com improvisat i cada any se suma més gent a ballar, i d'alguna manera és preciós veure els dos gegants de la ciutat amb un munt de gent al voltant ballar, i d'alguna manera faig una crida a animar els roqueteros i roqueteres, aviam si any rere any anem sumant a més gent. I per altra banda, com bé deies, Paco, doncs animo a tots els roqueteros i roqueteres, doncs, que vulguin formar part de la colla o sumar-s'hi, doncs es poden posar en

0: La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
2: Bon dia, comença la setmana amb més humitat que no pas el cap de setmana i, per tant, amb moments de núvols que apareixen a hores d'ara en molts indrets de les Terres de l'Ebre. Com ha passat també moltes matinades i matins enrere, aquests núvols més arrapats al delta i a les cotes més baixes, perquè si pugem als ports o a les serres, per exemple, de la Terra Alta, ja aquests núvols queden per sota i el temps és radicalment assolellat a cotes una mica més altes. Aquests núvols baixos s'han d'anar desfent amb el pas del matí i, en canvi, aquesta tarda apareixeran algunes tempestes arrencant del Matarranya, de la comarca de les Ports i de l'Alt Maestrat, i després s'acabaran situant a qualsevol racó de l'Ebre. Per tant, al llarg d'aquesta tarda no serà difícil que hi hagi algun ramet o algun tro, ja diem, molt més esporàdics a la costa, més importants als ports. Mentrestant, una temperatura xafogosa, de fet, avui cap a la Ribera d'Ebre, cap al Matarranya, a la Terra Alta, arribarem a passar dels 32-34 graus de màxima. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. N'estem pendents a la xarxa.
3: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilars 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de boca ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilars 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

Aquesta setmana a Roquetes, dimarts 9 de juny, festa de gestió ambiental Eco Roquetes. Exposicions, tallers d'energia, inflables i molt més per a totes les edats. De 9 a 12 i mitja del migdia i de 4 a 7 i mitja de la tarda. Dissabte 13, festa urbanització Els Pilars 2026. Amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, vermut musical, sopar de germanor i a les 6 de la tarda, tercer concurs de reclam de boca ciutat de Roquetes i festa del caçador. I diumenge 14 de juny continuem amb la festa urbanització Els Pilars 2026 amb paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.

0: és música.
1: Antena Caro. Són les 12.